Els sabors de la nostra illa? Escolta el primer i tercer dimarts de cada mes a les 12:45 a Pas d'Una, Eivissa i Formentera a Onda Cero o quan vulguis a la web de Onda Cero. Això sí, és d'Eivissa. Un espai del Consell d'Eivissa per descobrir, valorar i triar el producte de la nostra terra.